0: I Sara, i Samaninsen i Elena. Hem aixut seguida l'auca, l'auca, maí.
1: Exacte,
0: exacte.